0: pensar que havien de dur-la al cinema, que havien de fer una pel·lícula. En veure l'obra de teatre em va vindre al cap totes aquelles històries que em van explicar els meus iaios que van viure la república, la guerra i la postguerra al centre de València i que em parlaren de que la guerra va ser terrible, però la postguerra, sobretot la repressió de la postguerra, va ser molt pitjor. I jo vaig sentir la necessitat d'aprofitar l'obra de Txema com a fil conductor per a posar en context aquelles dues converses i retre un homenatge a aquesta generació dels meus iaios, que és la generació que es va il·lusionar per aquell primer experiment democràtic.
1: Una pel·lícula, com dius, que està rodada en valencià, amb un equip també molt vinculat a les nostres comarques, no? Al nostre territori. Era important reivindicar aquesta manera pròpia de fer cinema? No sé si és complicat avui en dia.
0: És supercomplicat. Nosaltres només hem trobat que dificultats a l'hora de, primer, de finançar la pel·lícula i després de distribuir-la, no? I hem trobat molts problemes precisament perquè nosaltres som molt conscients d'això que t'explicava, de la importància que té que fem un cinema realment valencià, un cinema que estiga no només fet per tècnics i per talent valencià, sinó també protagonitzat per actors i actrius valencianes, que n'hi han boníssims, que estiga rodat a la nostra terra, que conta una història nostra i, a més, que ho faci en la nostra llengua, no? Doncs això que de cara al públic s'ha demostrat ser un avantatge. Nosaltres hem aconseguit un suport del públic fantàstic perquè la gent tenia ganes de cultura pròpia. De cara al finançament, de cara a la indústria, han sigut tot problemes. N'hi ha molts prejudicis encara cap al cinema fet en llengua valenciana i fet des de València, liderat des de València. Parlar d'aquest tema, parlar de memòria històrica, parlar de repressió franquista, ens ha tancat les portes de totes les distribuïdores. De fet, l'hem hagut de distribuir nosaltres i ja, com t'he comentat, amb una resposta del públic abrumadora.
1: Estos dies continua el recorregut per les sales. Ha pogut veure al Odeón de Sant Vicent del Raspeig, a la BC Park de València, també a Vigo, Santiago, Madrid.
0: En les pròximes setmanes,
1: on podem veure l'any juny?
0: Doncs mira, seguim en el ABC Park de València, es torna a passar en el Cine Sucre de Vila-real, en John Bay, en Manuel, al Port de Sagunt, en l'Alcúdia, en Borriol, Catarroja, Xàtiva. Vull dir, la pel·lícula ens la demanen de molts llocs. Bueno, t'he de dir que ja és primícia, mos l'han demanat de Mèxic i mos l'han demanat
1: també
0: de Tòquio. És de l'Institut Cervantes d'allà, que per sort el director de l'institut és valencià i la va veure en Vila-real i des del moment que la va veure ens va dir que la volia presentar allà perquè pensa que és un testimoni fantàstic per a mostrar al públic japonès una història real espanyola de postguerra. No?
1: Vicent Monsonís, director, productor i guionista de la Invasió dels Bàrbars, moltes gràcies per haver estat avui als micròfons de la Ràdio Pública i enhorabona per una pel·lícula que és necessària, valenta, que parlem de valentia, i feta des del compromís amb la memòria, la cultura i també amb el cinema valencià. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies als espectadors.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes. València.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: 31 de maig, queda poc per a l'estiu i avui és d'aixos dies en què ve de gust eixir al carrer i deixar-se portar per racons més emblemàtics, plens d'història i vida. Imma, no ho creus? Bon dia, vesprada.
4: Bon dia, vesprada, Yolanda. Mira, si ho crec, que de camí a la ràdio he passat per la plaça de la Reina. I ja som parat.
1: A on? Sorprèn-me.
4: En el mercat de l'Escuradeta. No sé si en tenies tu una de menuda, però jo recordo haver jugat molt amb una escuradeta que em portaren els Reis un Nadal. Com diu el diccionari, és una reproducció a escala reduïda d'atifeix d'ús domèstic. Plats, gerres, perols, llibrets, amb què juguen els xiquets. Sempre m'ha agradat cuinar i crec que comencia així, jugant. A la ciutat de València, als peus del Micalet, des del diumenge que se celebra la festa de la Mare de Déu dels Desemparats fins al diumenge que celebra el Corpus, es pot visitar un mercat molt especial d'artesans de la terrisseria, el Mercat de l'Escuradeta. Carme Miquel, en el llibre Aigua en Cistella, ens conta què podem trobar-hi. Després, solíem anar cap a la plaça de la Mare de Déu i miràvem l'escuradeta amb tots els perolets de fang que venien.

0: i els xiquets i xiquetes tocaven campanetes de fang que els hi havien comprat. Hi ha documents que situen l'origen del mercat, un dels més antics de València, al segle XIV. Es va concebre perquè els artesans novells i els aprenents que volien accedir als gremis exposaren les seues obres als mestres. Prop, en la plaça del Miracle del Mocadoret i en la plaça Redona, encara trobaran botigues d'artesans, molt poques ja, però no haurien de perdre l'ocasió del mercat de l'Escuradeta, per qualitat i per tradició. Encara que avui les tendetes estan uniformitzades i hi ha molta cosa feta per als turistes, poden vostès encara trobar cassoles d'obra per a un bon arròs al forn, llibreig, perolets i gerres per a fer olives i verdura en samorra, botiges, morters i picamans, tot allò que necessites per a la cuina, però també campanetes, vidrioles i xiulits en forma de pardalets per als menús de la casa, plats de decoració, beneiteres, alfavigueres, en fi, el fang convertit en art.
1: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
2: El diumenge passat vam parlar amb la presidenta d'Escola Valenciana sobre la recta final de les trobades en valencià i avui tornem a parlar d'elles, però en clau musical. Conta'ns, Fregina, bon dia, vesprada.
3: Bon dia per la vesprada. Ara que les trobades d'escoles en valencià encara en la recta final de l'edició d'enguany, volem dedicar avui l'espai a les seues cançons.

0: Escoltem El Diluvi, cantant Terra que no oblida, la cançó de les trobades de l'any 2023. Les trobades d'escoles en valencià des de la seva creació l'any 1986 són, sense cap mena de dubte, el moviment civil més important que hi ha hagut al nostre país en les darreres dècades. Una mobilització multitudinària de reivindicació lingüística des de la base, que convoca cada any milers de persones, les xifres oficials ja fa temps que superen els 200.000 participants, de dalt a baix del territori. Des de fa uns anys, cada edició té una cançó de les trobades, que és un tema musical creat expressament per acompanyar la campanya anual, transmetre el lema i donar-li un caràcter lúdic i emotiu. La cançó ha estat interpretada en les darreres edicions per Dani Miquel, Els Jovens, L'Airó, El Diluvi, que escoltàvem ara mateix, Andreu Valor o Bèrnia. La d'enguany la interpreten Canta Canalla i el seu títol és tota una consigna de vida. Xiula, balla, riu. Feu-los cas. Fins la setmana que ve.
1: Yep.

noches. Doncs ja sabeu, a xiular, a ballar i a riure. I aprofitem per convidar-vos a una edició molt especial de la Plaça del Llibre que es celebra a Catarroja a partir del pròxim dijous. Amb això deixem per avui rebeu una forta abraçada de Caterina Villarejo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre disfruteu molt de la vida.